pasta de alope. Això ja és per assassina quan narcotiqui, podria això. Espais que no n'hi ha. Espais. Espais.